0: aula de 0-3 arreu de tot el País Valencià en el que portem de legislatura. Zero aules obertes. Això és el que fa vergonya. Vaig a donar les dades actualitzades a la ràdio perquè quede constància i que la senyora Valbeltrán no isca demà tornant a dir que n'hi ha 90 i pico famílies en llista d'espera, perquè és una mentida. En llista d'espera actualment n'hi ha 54 persones, de les quals 19 no viuen a Gandia, perquè queden 35 famílies de la nostra ciutat que s'han quedat sense plaça. A 8 d'aquestes famílies els hem oferit una plaça que han rebutjat. És a dir, volen soles una escoleta concreta, val? Però la necessitat imminent de tindre una escoleta, no volen l'escoleta del costat, ha de ser eixa. Per tant, queden 27 famílies a les quals no hem pogut oferir-los una plaça. Ara bé, l'obligació de cedir aquesta plaça no és de l'Ajuntament, sinó de la Conselleria d'Educació i del Govern Autonòmic del senyor Mazón Llorca, que han preferit gastar els seus diners en baus i en escola privada abans de les aules necessàries de 0-3. El PP ara demana que reobrim les escoletes, i mentre ells obrin 0 aules. Nosaltres donem vora 400 places de 0-3. Sabeu quantes ne dona el PP a la nostra ciutat? Doncs 0 places de 0-1, 0 places de 1-2 i 90 places de 2-3 heredades del govern de Botànic quan Compromís portava la Conselleria d'Educació, que va ser el que les va obrir a la nostra ciutat. Perquè si fos el PP també ne tindríem 0. Així que mentre el PP de Gandia va fent bandera contra aquest ajuntament perquè hem pogut acollir a 395 i no hem pogut acollir a 27, resulta que ells no n'obrin cap aula. Fan gratuït un sistema que no existeix, derivant tots els diners a la pública, a la privada i a la concertada. I mentre en el sistema públic aules de 0 a 2 no existeixen, perquè no les obrin, perquè no assumeixen la seva competència, perquè vostès tenen la competència però també els diners. Els diners i la competència són de vostès. L'Ajuntament de Gandia el que fa és ser subsidiari, perquè com no n'hi ha aules de 0-3 públiques, les obrim nosaltres, però no tenim la responsabilitat.
1: Té que anar finalitzant, senyora Sapena.
2: Vale.
1: Gràcies, senyora Sapena. Senyora Beltrán.
2: Cada dia me sorprende más las actuaciones de los miembros de Compromís, que nos tildan a nosotros de mentirosos cuando en realidad lo único que hacemos es dar la cara por todas las familias que se han quedado sin escuelas. Vamos a ver. Lo primero que hizo el gobierno de la Generalitat Valenciana del Partido Popular fue hacer la educación infantil gratuita de 0 a 3 años, que en toda la historia de la Comunidad Valenciana nunca se había realizado. Vamos por partes. En segundo lugar, un gobierno de la Generalitat Valenciana que dota presupuestariamente para esta educación infantil gratuita. Tercera, las competencias de las escuelas infantiles municipales son, como bien indica la palabra, municipal. Si nosotros damos una gratuidad en la enseñanza, el gobierno municipal tiene que dotar a los alumnos.
3: No es verdad.
2: Sí que es verdad, sí, no, que es verdad.
3: Está mintiendo.
2: Vamos a ver, señora. Vamos a las dos a la vez, dale, venga, no. Más. Dos por uno. Podemos, valga la redundancia.
1: De uno en uno, por favor.
2: Claro que sí, pero dos por uno, no pasa nada.
1: Señora Beltrán.
2: Sí, seguimos.
1: Siga usted.
2: Vale, en este caso, esto ha sido una mera actuación económica realizada por un gobierno que se las da de social. Y en cuanto a la demagogia, al dramatismo y al exacerbar a los padres y a los niños de otras entidades, colegios públicos y demás, creo que de eso tenemos una buena escuela con Compromís. Por otra parte, seguimos.
1: Pero deprisa.
2: Sí, no, a ver, tengo que hablar como yo hablo, que es pausadamente para que se me entienda. Y por último, ya decir que esto todo es una demagogia, que han recortado violentamente, no les interesa tener las escuelas infantiles municipales y que nosotros seguiremos reivindicando la apertura de las dos escoletas suprimidas y como tal lo hemos presentado por moción en el pleno municipal que el próximo viernes se tendrá y se tomará en consideración.
1: Gracias, señora, sí, Beltrán.
3: Bueno,
1: señora Gil.
3: Habla la señora Beltrán de la historia, en este caso de la educación. Yo creo que la educación tal como la tienen con todo el profesorado en armas, no creo que ha tenido mucha buena historia.
2: Por favor.
3: El gobierno del Botánic inicia los 2 a 3 años gratuitos y crea plazas. ¿me entiendes? No. Crea más de 400 plazas en su momento de escuela infantil, porque pone gratuito ese tramo. Ustedes llegan y dicen gratuito, pero lo llegan, ponen gratuito, pero no ponen las plazas. Y en este momento el Ayuntamiento de Gandía está haciendo un gran esfuerzo porque tiene 408 plazas de 0 a 3 años que sufragan en recursos municipales. Y usted no tiene razón, usted también tinta la ciudadanía, porque la competencia la tiene usted. En educación la competencia, y de momento usted fa el 0 a 3 años gratuito, tiene que ficar plazas. Pero el caso es tan grave que ni siquiera ahora que tienen para ficar clases en el Joan 23 pueden abrir un aula y no la han obert y no van a abrirla. Y yo le puse en cara más fácil. Mire usted, cuando yo me entré en 95 de regidor de educación, la EPA era municipal, pagaban nosotros profesores, y la conselleria va decidirlo, pero públic, que fuera pasar, y van a reabsorbir los profesores y es va a hacer cargo la despesa. Mire usted, agarre los escoletes, ¿vale? Le abren dos escoletes, pague usted el profesorado, fique el profesorado usted de la conselleria y fique el mitjans para que estiguen esos escoletes subvencionados con toca per vostès. Y esa es la realidad. La realidad no es que el Ayuntamiento de Gandía tenga, en este caso, que pagar, que siga aquí que le corresponde. Le corresponde a usted, a la conselleria. Pero lo que no puede ser, porque al final es un tema de decisiones políticas económicas, porque usted lo único que tiene que fijar es fijar financiación. Si usted fica en el 03, no se va a fijar el 03, y como he dicho en la nueva compañía Esther, tiene 90 plazas que va a crear el Botánic. No han creado ni una plaza desde que ustedes han fet el 03 gratuito. Y ahora nos están diciendo que van a fijar el climatización, que en el crédito tiene que venir. Y van a fijar, nos están también diciendo que van ustedes, que siga el ayuntamiento, que el ayuntamiento, usted que han deutat, ustedes que han deutat, porque señor Millet, usted parla de endeutamiento, en este caso del señor Engo, que era un endeutamiento dentro de la ley, pero lo que después va bien desde el PP es que el que hemos adecuado de la manera que no nos permitiesen hacer cosas que no son competencia nuestra. Y en este momento, los escoletes no son competencia, pero nosotros no nos preocupamos, no volem entrar en el debate de la competencia, volem entrar en el debate de que es fácil los escoletes. Por tanto, usted lo que tienen que hacer es demanar a la seva generalitat, que es quitar la competencia, que obliguen escoletes, que tienen test para abrir. Y esos 26 chiquets o 29 que han quedado familias pueden tener una plaza, porque mira, no ves que obliga la Joan 23, ya tiene una aula plena, ya le quedaría només 10 chiquets. Ustedes tienen les seves mans poder donar un recurso a las personas que se han quedado sense. Y el Ayuntamiento de Gandía está haciendo un esfuerzo, gracias. En un esfuerzo, como está haciendo, en unos chistes que van a ofertar a las familias la seva plaza.
4: Vale. No, és que m'ho havien quedat uns instants sense això. Bueno, no sé si als nostres oients els ha quedat clara alguna de les qüestions, però, bueno, fins així no tenim temps per a més. M'agradaria tornar a donar-los un altre torn, però és impossible. Ja sabem que en la ràdio el temps és el que tenim. Gràcies per haver estat avui nosaltres a tots quatre, i el dilluns que ve tornarem a tindre un tema, i, bueno, l'únic que desitjar-li a la senyora Sapena que tinga una ràpida i pronta recuperació, a veure si la vegem així en els estudis en lloc de per telèfon.
0: Jo també tinc moltes ganes.
4: I a la resta, ja saben, uns bons consells publicitaris i ràpidament tornem, que ja hem de parlar de falles, bueno, i de fogueres. En Juan Martí.
5: La mañana.
6: COPE Onda Naranja.
7: La importancia de quien te lo cuenta.
8: En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
9: Crees que lo estás buscando, que está en tu mano tomar la decisión, pero en realidad, la decisión ya está tomada. A veces, no es el conductor quien escoge el coche, es el coche quien escoge el conductor. Cupra Terramar híbrido enchufable con hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada.
10: Mifer Auto, tu centro Cupra en Gandía, Xàtiva, Alcira, Ontinyent y Alcoy.
11: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, recorda, pots estudiar prop de casa, al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Graus en Ciències Ambientals, Comunicació Audiovisual, Tecnologies Interactives, Empresa i Tecnologia Digital i Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, especialitat so i imatge. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
12: Atención a todos los amantes del sol y de la moda. ¿Quieres renovar tus gafas de sol para esta temporada? Entonces, escucha esto. Borja Ópticos te trae las mejores ofertas. Disfruta de un increíble descuento en las mejores marcas de gafas de sol. Prada, Ray-Ban, Serengeti, Oakley, Chanel. Renueva tu estilo y protege tus ojos con Borja Ópticos en Gandía, Ontinyent y Albaida.
13: ¿Sabes lo que creas cuando unes historia y tradición con innovación y pasión? Eso es el Náutico Oliva. Un edificio histórico sobre el Mediterráneo, rodeado de mar, en el que el tiempo se detiene para ti. Más información y reservas en nuestra página web, elnauticrestaurantoliva.com. El Náutico Oliva, Grupo Les Dos Yunes.
5: La mañana.
6: COPE Onda Naranja.
5: Estar informado.
1: 1:37. Juan Martí. Que entre aire fresco.
14: Muy buen día a todos, ¿qué tal? ¿Cómo esteu?
1: Muy bien. Esperant a veure que mos contes y bueno, y ya ho hem dit adés, pero cal començar felicitant.
14: Sí, jo visc a les fogueres de Sant Joan, això és el primer que tinc que dir, i vinc pletòric del cap de setmana que ha passat per allí, per Alacant, bàsicament perquè en Gandia, i direu Gandia ha tocat el cel, i ha tocat el cel de la mà d'Ausias Estrugo, guanyador de la millor foguera infantil de les fogueres de Sant Joan, primer premi secció especial, millor ni no de la secció especial, i per tant millor foguera de la ciutat d'Alacant del 2026. I això és una efemèride que en fogueres infantils no se repetia des de que Gallego plantava a fogueres infantils.
1: Exacte.
14: Que ja no les planta.
1: Ara no, planta no, no, ara fa les...
14: Planta falles infantils, però la fogueres va gran. I a més, la representació de Gandia molt ben considerada, que està clar que hi parlàvem abans fora de micros, ai, ens hauria agradat, clar, no, vull dir, per demanar, però no veig jo un resultat tan tan dañinos.
1: No, el que passa és que a veure,
14: estem venint d'una època, és de veres, sí,
1: quarta,
14: 2015,
1: quinta, sexta, bueno, i novena, sí, la novena ha quedat una miqueta més allunyà, però quart, quint i sext no està mal, el que passa és que venim d'una temporada en la que els nostres sempre estaven...
14: Augusta en el pòdium, vinga que sí.
1: Claro, claro.
14: Bé, però n'hi ha que valorar també primer que no juguen a soles, que hi ha moltíssimes altres fogueres,
1: sí,
14: d'artistes consagrats i amb moltíssim nom a la ciutat d'Alacant, com pot ser Josué Beitia, que és el que guanya el primer premi, el segon premi de Paco Torres i el tercer de Jongo. És que estem parlant de tres noms amb moltíssima trajectòria i amb moltíssim renom i amb moltíssim bagatge i amb una qualitat excepcional. Que ens hagués agradat que algú dels nostres estigués ahí, hombre, com tontos, però és de veres que bueno, la cosa estava un poc... era molt complicat. Jo que li vaig veure el dissabte, era molt difícil ordenar-les.
1: Jo no les ha vistes, perquè enguany no he pogut anar encara a veure les fogueres de Sant Joan a Alacant, però... Tu sí has estat tot el cap de setmana.
14: Jo sí, jo el dissabte vaig fer el marató. I m'ho vaig veure tot.
1: Bueno, pues...
14: Tot és tot. I la veritat, i vaig a cantar-los per als nostres amics oients que coneguen un poc el que poden trobar allí, si encara puixen avui o demà, o inclús
1: el 24. Dimecres.
14: Mira, per una banda, visita obligadíssima és anar a veure la foguera Àngels Felipe Verge de Ausias Estrugo, que ha guanyat el primer premi, amb la Mediterrània, una foguera infantil. Vamos, que no se le puede pedir más. No li cap ni mig. O sea, un treball excepcional, tot col·locat en la seva justa mesura, en el seu just lloc. I vull dir-te, estaven totes les quinieles i així ha sigut el resultat, no? Per altra banda, pel que fa a les fogueres grans, comencem per la de Pau Soler. Pau Soler partia amb un pressupost no dels més alts de la categoria, però així i tot ha sabut, jo recomano anar a veure la foguera explanada, perquè ha sabut jugar molt bé amb l'espai, jugar molt bé amb els recursos que tenia, i la foguera és un cromo, independentment del guardó. És un cromo, Alcatrina, es diu, és el lema, i la veritat és que és paga la pena veure, perquè juga molt bé amb les formes, amb el colorit, ompli l'emplaçament, lluís moltíssim. Així que visita obligadíssima. Per altra banda, tenim el gran José Gallego, Antoni Pérez, que en aquest cas ha quedat en sisena posició, i és una obra d'art, vull dir,
1: ahir la comissió està enfada,
14: és un genio. És un geni. Jo, per fer un poc d'autocrítica, i no autocrítica, o sea, d'autocrítica no, perquè jo no tinc res que veure, però un poc de crítica, autocrítica, perquè són els nostres artistes i jo empatitzo molt, no? Però vull dir, un poc de crítica, jo crec que el guió és excepcional, a nivell sàtira, a nivell crítica, és brutal. Crec que no han sabut entendre o no han sabut interpretar que el propi Cadafal siga satíric. És l'única explicació per el que veig eixe retrocés en les posicions, perquè a nivell les escenes són espectaculars, l'acabat és boníssim, la pintura xulíssim, o sea, és que no li pots trobar un pero. Sí que és cert que la diferència més notòria que jo li trobo respecte als últims anys és que i respecte als altres fogueres també, és cert que les fogueres solen buscar una figura molt estètica,
1: sí,
14: central, molt bonica, que te transmitisca, que tinga, i ell ha tirat per tot el contrari, per algo molt satíric, molt irònic, amb un guió brutal, però des de la estrelleta de dalt,
1: sí, des de dalt a baix.
14: I jo crec que això
1: el jurat
14: crec que al jurat no li ha acabat d'entrar, el no tenir aquesta figura bonica, sí, o icònica de saps, de bonicor, mm-hmm, que dic jo, i no ha encaixat molt bé per al jurat. Per als visitants és un plaer, mm-hmm, llegir-la, veure-la i gaudir-la, que el Cadafal tinga aquest to irònic. I això és la lectura que jo faig, no? Després, el gran Pere Baena,
1: el lema és cos escultural,
14: cos de culte.
1: Cos de culte, cos de
14: culte. I juga un poc en el de
1: cul. Sí, cul.
14: Val? Que en això, quiero decir, ja... bueno, en teodor, poques paraules, basta.
1: Ja està.
14: Després, el gran Pere Baena, que és un maestro. És que Eje és listo. Eje lo sabe. Más listo que los ratones colorados. Perquè ha fet una palmera, un remat, que jo el vaig veure en terra i vaig dir, per favor, això què és? I col·locat dalt, fa un efecte, té un col de vista, i jo crec que això ha encandilat moltíssim a tots els visitants. I per supost amb el jurat, que li ha donat una bona posició, no? El top 5 de 12, vull dir que estàs en la... perquè té un primer prompte estètic molt potent, i això sap xuar-ho molt bé. Ja ho va fer l'any passat amb un pressupost també no dels alts, que va fer la foguera, la va ficar del revés, mm-hmm, va jugar amb aquest efecte. Enguany ha jugat en quatre cares davant i una darrere, molt boniques, estèticament molt boniques el que són les cares. I després ha fet una palmera, deixes que dius, quina ratlla t'has pegat per fer això, Ida, no? I que és molt efectista i que complix molt ompli molt bé l'espai, té molt de color, entonces té un primer prompte molt potent. I després tenim a Palacio i Serra amb la seva obra, que és, parla de còsmica, que parla de la nit, del dia, dels contrastos, del tot el tema dels horòscopos i de tot això, que és de veres que han jugat amb unes peces centrals molt voluminoses, molt potents, amb molta força. Hay de todo, com botica, n'hi ha de tot en poc espai, però jo crec que l'element extra que ha fet que tinga aquesta posició és aquest remat tan aeri, tan que no té res, o sea, no té res que veure realment, perquè lo de baix és com molt figures molt corpòries, amb moltíssim, amb cares, amb detalls, tal, i lo de dalt és com una explosió d'estels, val? I és com una pluja d'estrelles, i la veritat és que està tot tan en l'aire, té un tamany tan gran que tu quan mires cap a dalt és inevitable veure, i amb el vent damunt això es meneja i fa un poc de xoc, que la veritat que jo crec que això ha encandilat també aquest efecte molt intel·ligent i molt ben jugat. Jo crec que això ha encandilat també al jurat, a banda de tots els...
1: Sí, sí, tot el de més, a banda de tot el de més.
14: Que totes ho tenen, perquè la veritat és que han fet un treball. Per tant, jo me'n vaig tornar un sentiment d'orgull de la marca Gandia, dels artistes d'ací, que, escolta, Pues
1: estupendo,
14: tan mal,
1: pues fantàstic.
14: Les nostres falleres machos van estar ahir, sí, ofrenant allí a la Mare del Remei, van estar Lídia i Valentina, acompanyades per membres de la Junta Local Fallera, com no pot ser d'altra manera. No m'acaba a mi d'apanyar això de que un dia vaig en les dos. A mi m'agradava més allò que un dia vaig en les infantils i un altre dia les majors.
1: A mi també m'agrada més això.
14: Però això crec que ve de la Junta, sí, de la Federació de Fogueres, con lo cual, pues, no podemos decir nada.
1: Sí.
14: I no res, la
1: això,
14: veritat és que...
1: M'imagino que això funciona com tota la vida, vull dir, tu te conviden a anar, claro, i te diuen quin dia i a quina hora, i tu tries si vas en una, si vas en dos o si no vas.
14: Efectivament.
1: Ja està.
14: Aleshores, pues bueno, on hi ha patrona manda marinero.
1: Exacte.
14: I després paga la pena també per pegar una volteta i mirar els artistes que planten en Gandia, que es tindrem pronte per ací, és el pronte, en març.
1: Sí.
14: Però bueno, pues ja anem fent boca. I això és el resum. Sant Joan en les Falles, el 20, ens queda el fin de setmana del 27, i després ja tenim ahir la cavalcada, que estarem
1: molt pendents. Sí. La setmana que veu xerrem, perquè han sigut moltes les falles que han celebrat Sant Joan este passat dissabte, altres moltes...
14: Jo tinc que fer una reflexió que me l'apunte per a fer la setmana que ve, de que tenim que posar en valor les falles de Gandia. I ahí lo dejo.
1: Vale, pues tenim que posar en valor. Ara sí que m'has deixat ahí en l'incògnita. Bueno, la setmana que ve la desvelarem. Gràcies, Juan Martí. Ustedes no se marchen.
15: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
16: La importancia de quien te lo cuenta.
17: Llega buen tiempo y en Isabel Playa Gandía queremos que goces de nuestros espectaculares arroces. En Isabel Playa, la fideuá de Gandía la sabemos mimar para que disfrutes del verdadero sabor a mar. Que todavía no conoces nuestros arroces, pero si es un secreto a voces, tenemos el primer premio internacional de paella valenciana. Disfruta de nuestro sensacional arroz del señoret, de carnes maduradas y de postre un buen cremaet. Isabel Playa Gandía, calle Armada Española número 1, teléfono 673-01-3795.